목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간

哎呀。

0: de Lorenzanos.
1: Oye, ni tan mal, ¿no?
2: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 174 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i també carrers, caiguda de branques i arbres i també afectacions a la xarxa ferroviària i talls puntuals en diverses carreteres. A hores d'ara, la circulació ferroviària ja s'ha restablert i els bassals d'aigua que van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril també de la C25 a Rajadell van baixant. Una esllavissada també ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'ha registrat cap incident greu. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vegada gran protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta és sobretot dels ajuntaments, 60%, i altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública. I la Generalitat ha confirmat 2 nous casos de pesta porcina africana en senglars a Barcelona i Sant Just d'Esvern, elevant a 375 els positius detectats des de l'inici del brot el novembre passat. En aquest període s'han analitzat més de 10.700 animals i s'han capturat més de 10.000 senglars a la zona afectada. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps del dia, començarà amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu i Prepirineu i també a les comarques del nord-est.
0: Notícies en xarxa.

0: Entén a Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Entén a Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

0: Aleluia.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
2: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes menys RL4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una beca amb protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I per què fa el temps, el dia començava amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre...

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Ho portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que quatre ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande de Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenances totes. Tenia ordenades, volien dir, totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i un altre doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

0: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que quatre ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran doncs sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I el govern destinarà 1 milió d'euros en subvencions perquè ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals impulsin projectes d'internacionalització i reforcin també la seva projecció exterior. Els ajuts que es podran sol·licitar del 10 de setembre al 22 de setembre finançaran fins al 75% dels costs dels projectes en àmbits com la governança local, la qualitat democràtica o la transició ecològica. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva, mentre que les pluges han superat els 75 litres per metre quadrat en alguns punts. Avui, però, només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. I aquest estiu 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant el període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que al juliol només assoleixin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi ha hagut ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre ahir al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, avui el dia començarà estable i amb el predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran noves nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques del nord-est, on es podran registrar fins i tot ruixats i tempestes disperses, especialment al Ripollès, la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Antena Caro. Yeah,

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre...

0: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro.
1: Carpet Fiber Music.

0: FM.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers han donat per control a l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana, després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i també mitjans aeris per evitar revifades, després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha felicitat els agents per la ràpida i eficient intervenció.
2: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i en qualsevol dels casos posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
1: De moment els efectius del cos no han localitzat encara l'arma en què s'hauria actuat. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis de bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Aquest divendres només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa, i Protecció Civil ja desactiva l'alerta del pla Inuncat. I aquest estiu 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I pel que fa al temps del dia, comença amb ambient estable i també predomini del sol, tot i que a partir d'ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats i tempestes de nou disperses, especialment en llocs com el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també el Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, tornen a pujar lleugerament els valors, amb màximes que situaran entre els 32 i els 38 graus, amb valors més elevats sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

Dinacaro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Dinacaro.

Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Antena Caro.

ni per fer la migdiada. Oh, era caro, obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de noves tempestes intenses entre avui i dissabte, amb especial afectació al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Els xàfecs poden anar acompanyats de nou de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, motiu pel qual es demana extrema la prudència, especialment prop de rieres i zones inundables, mentre l'ACA i la XE reforcen també la vigilància dels cabals. Les tempestes, de fet, de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i també petits incendis provocats per llamps. I en mobilitat, la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Manresa es troba interrompuda a causa d'un atropellament a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. Renfe està treballant per gestionar un servei alternatiu de transport per carretera per als passatgers afectats. A banda, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla d'emergències per a incidències en el transport ferroviari de Catalunya. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana, després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i mitjans aeris per evitar revifades després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la bandera vermella uneix a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià del Besòs, on el bany està prohibit per la mala qualitat de l'aigua després d'aquestes fortes tempestes. Les pluges han activat diversos sobreeixidors del sistema del clavegueram, fet que pot provocar l'abocament d'aigües amb contaminants al mar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les dues de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. Els efectius del cos, però, no han localitzat encara l'arma amb què s'hauria realitzat el tiroteig. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst que es situa en els 40.000 entre juliol i agost. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
2: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
3: L'Ajuntament de Roquetes informa. Avís de tall al trànsit per les obres de reforma del Mercat de la Cultura. A motiu de l'inici de les obres, els carrers Rebull al Complet i Santa Helena, en el tram del darrere del mercat, quedaran tallats a la circulació de trànsit i només podrà accedir al carrer Rebull amb vehicle el veïnat de la zona, a partir d'aquest dimecres 5 d'agost i fins la finalització d'obra. A conseqüència d'això, l'illa de contenidors existent es reubicarà a l'inici del carrer en Rebull enfront de l'edifici de l'Ajuntament per facilitar les maniobres als camions. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Avui, a partir de la una del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
3: Ens apropem a una data que està marcada de color roig al calendari de tot el país i de forma molt especial aquí, a les Terres de l'Ebre. Parlem del pròxim dimecres 12 d'agost, el dia en què viurem un esdeveniment astronòmic gairebé inaudit a les nostres vides, un eclipse solar total que enfosquirà el nostre cel en ple dia. Més enllà de l'espectacle astronòmic i visual, un fenomen d'aquesta magnitud, capgira el nostre entorn d'una manera profunda. Els astrònoms ens parlen de distàncies, de la Lluna, del Sol i de les corones solars. Però què passa a la Terra mentre el cel s'apaga? Què passa dins del nostre cervell? Com respon la societat, el carrer i fins i tot els animals que ens envolten davant d'una foscor sobtada de poc més de 2 minuts? Per analitzar tot aquest vessant del comportament humà i social, avui tenim els estudis d'Antena Caro a una eminència en la matèria des del vessant del comportament. Ens acompanya el doctor Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Lorenzo, un autèntic plaer tenir-lo avui aquí a Roquetes.
5: Moltes gràcies.
3: Doctor Lorenzo, un eclipse solar total és un esdeveniment que moltes persones només veuran una vegada en la vida. Des del punt de vista de la psicologia del comportament, quines són les principals emocions que genera en l'ésser humà un fenomen com aquest?
5: En primer lloc, m'agradaria posar una mica distància o de mesura del que anem a veure, perquè probablement estareu pensant que si parlem d'un eclipse haurien de tenir davant un astrònom, i en canvi tenia un psicòleg el que s'està parlant. Per què un psicòleg? Doncs perquè us fa una idea, penseu que si el Sol tingués la mida d'una pilota de futbol, 22 centímetres, la Terra tindria una mida de 2 mil·límetres, la Lluna no arribaria al mig mil·límetre, la Terra i la Lluna estarien a 6 centímetres aproximadament en 3, i aquest Sol estaria a 24 metres de distància d'aquest conjunt tan petit. I tot el que passarà és que l'ombra de la Lluna se projectarà damunt la Terra. Vosaltres creieu que si algú que estigués, que pogués estar al Sol, s'haurà fixat ni tan sol que hi ha un puntet blau allà al fons a 24 metres i encara molt menys l'altre puntet de mig mil·límetre o una ombra? Per tant, el fet que passi això és una mera anècdota des del punt de vista de l'astronomia. Però per què és tan important per nosaltres? Precisament per nosaltres, perquè hi ha les persones que ho observem. I observar aquest eclipse total, que els parcials no li interessa a ningú, si no m'ho podeu dir vosaltres mateixos, l'any passat, el 29 de març, vam tenir un eclipse dissabte a les 11 del matí, se va tapar el sol un 33% més o menys, no va seguir ningú. I en canvi en aquest sí. I per què? Perquè es fa de nit. Bàsicament perquè es fa de nit.
3: Podem dir que això fascina, no?, a la societat, una certa sensació d'inquietud, no?, de manera natural.
5: No sé, perquè vosaltres direu, bueno, es fa de nit, però es fa de nit, totes les nits es fa de nit. Quina és la diferència que hi ha? Doncs aquí és una diferència de tempos i de percepcions. Perquè si jo us pregunto de quin color és el cel, me direu que el cel és de color blau. I us diré, no, el cel no és de color blau, l'atmosfera és transparent, però quan entra la llum del sol, se produeix un fenomen de dispersió de la llum que toca les partícules, etcètera, no sé què, i nosaltres ho veiem blau. Però no és blau. Vosaltres me direu, per molt que ho expliqui i també que ho pugués arribar a explicar, me direu, no enterres el que m'has dit, però el cel és blau. I si no em creus, surt fora i mira cap a dalt i ho veuràs blau. Perquè nosaltres el veiem blau com a tal. I per altra banda, el fet de fer-se de nit és un procés que dura, en la nostra vida habitual, dura entre 70 i 90 minuts. Que es va fer progressivament, tan a poc, que passa perquè cada vegada el sol està il·luminant les parts més altes de l'atmosfera que tenim damunt del nostre cap, fins que al final ja no il·lumina gens, i llavors se fa transparent i veiem els estels. Però és tan lent que ens fa la impressió que el cel del dia i el cel de la nit són dues coses diferents. I en un eclipse el que te n'adones és que d'un segon per l'altre tot aquest fenomen desapareix i te n'adones que els teus ulls, el teu cervell, t'està enganyant. I en realitat el cel sempre és transparent, però nosaltres l'apreciem de dues maneres diferents. I adonar-te d'aquesta situació que la natura creiem que la coneixem i no la coneixem tant com és això, és el que ens supera, és aquesta fascinació que ens genera.
3: És curiós perquè històricament els eclipsis s'associaven a auguris o a pors ancestrals que tenien els nostres abans passats. Avui dia tenim tota la informació científica a l'abast, però creu que a nivell de subconscient encara conservem una mica aquesta temor, en aquesta foscor?
5: Doncs de fet, que el que ens desperta a l'eclipse és una emoció que els americans li han dit l'emoció uau, literalment, tan simple com és això. Nosaltres aquí l'hem traduït com a l'emoció d'admiració profunda, una mica més científic, més professional, que no el uau. Però si parlem d'una emoció és perquè en el nostre cos s'evidencien algunes reaccions molt primàries que controlen el nostre cervell més primitiu, el que compartim amb els rèptils, que és l'hipocamp. I, per exemple, doncs, persones que viuen un eclipse total informen a posteriori que han notat que la peça s'hi posava la pell de gallina. La pell de gallina és una resposta automàtica del nostre cos que es dona quan tens fred, és una defensa de quan teníem molt més cabells. Al inflar-te tota la superfície i posar-se de punta, doncs és un mecanisme per sobreviure davant del fred. Però, a més, també reacciona, també apareix, els ullars ho han vist 20.000 vegades en gossos i en gats, quan s'enfaden aixequen els pèls, i és un mecanisme per semblar més gran, no? Com que jo semblo més gran, ja no cal que ens barallem, i nosaltres també el tenim, aquest mecanisme, encara molt ancestral. I el nostre cervell més primitiu davant d'aquesta situació d'incertesa de algo no funciona, això no és normal, se desperta aquesta resposta d'ansietat, comença a enviar senyals dels mitjans del sistema nerviós simpàtic de respostes d'ansietat i se'ns aixeca els pèls. Per tant, efectivament, el nostre cos se n'adona que alguna cosa no va bé.
6: Se n'adona actualment, però suposa que a la nostra societat, abans d'existir tota aquesta tecnologia actual, ho devíem viure d'una altra manera.
5: Doncs sí, sens dubte. Aquí, al 1905, se va viure l'últim eclipse total que es va viure a Catalunya, es va veure des de Terres de l'Ebre, i en els diaris de l'època estava informat de que succeiria l'eclipse total. Però, a hores d'ara, fa uns dies, a la Terra Alta, a la Fatarella, me comentava una persona que ja gran que el seu padrí parlava d'aquell eclipse. Parlava de que va haver un any que estava el padrí allà, que va anar a Vermà, va passar, de fet, un 29 d'agost a les 11 del matí, això vol dir que el sol estava molt al cel, i de cop i volta se'ls va enfosquir el cel, i van dir, bueno, que s'ha fet de nit, que és rar, bueno, però recollim de pressa.
6: Van dir, quin dia més curt.
5: Aquell eclipse va durar 4 minuts, amb el qual van tenir temps de recollir, i quan ja havien recollit, que ja marxaven, va tornar a sortir el sol, amb el qual el jove probablement va pensar que bé, en marxem, però no van haver de tornar a treballar una altra vegada. Però, efectivament, en aquella època, amb molta menys informació a la Terra Alta, que probablement els pagesos sabien molt poc, sabien llegir, doncs els hi va agafar completament per sorpresa.
6: Avui en dia, la nostra societat tan tecnificada i tantes xarxes, pot ser que estiguem magnificant massa aquest fenomen?
5: El risc hi és, no?, de pèrdua d'interès, que al final en parlem tant que la vivència final no sigui tan sobtada com és això. També és cert que les persones que han viscut un eclipse total, hi ha un cert efecte d'addició, de voler tornar a experimentar-lo, i apareix el que en diuen els caçadors d'eclipses, persones que es dediquen a anar-hi, viatjar al llarg del planeta durant l'any, buscant l'eclipse que toca de l'any, perquè, de fet, d'eclipses totals s'adonen a molta freqüència, però són difícils de veure perquè és l'ombra de la Lluna que es projecta damunt la Terra. En aquest cas serà una ombra d'un diàmetre de 300 quilòmetres, com de Montblanc a València, més o menys, i fora d'aquí ja no es veu. Fora d'aquí, a Barcelona, per exemple, ho veuran com un eclipse parcial, que els estan dient a Barcelona, mira, serà un eclipse parcial del 99% de la Lluna, se posarà davant del Sol, serà molt xulo, etc, però no colarà, i Barcelona baixarà a Terres de l'Ebre a veure l'eclipse.
6: Estem veient que aquest eclipse s'està convertint en un fenomen de masses, un autèntic esdeveniment de connotació social. Hi ha, com molt bé explica, turisme d'eclipsis, la gent es reuneix en grup per a mirar el cel. Com influeix el fet de veure una experiència d'aquest tipus en comunitat, en companyia?
5: Doncs, de fet, el viure-lo en companyia és important, perquè té un moment de sorpresa, de reordenació d'informació, això és molt, molt més personal, en el que apareixen uns comportaments una mica sobtats, una mica desarticulats. Un bon exemple ho va donar la Lídia Heredia a TV3 el 2024, un eclipse que va retransmetre en directe justament a les notícies de la nit amb el Cruanyes, que la van connectar, i van veure una Lídia Heredia, és una periodista professional, coherent, sempre té alguna interessant a dir, sap articular la informació, controla molt bé els tempos, la càmera, tot, i aquell dia no, aquell dia semblava una cria, i davant unes posicions, uns gestos molt desarticulats, intentant fer la seva feina i explicant el que estava veient, però al mateix temps, especialment en el moment de fer-se fosc i una altra vegada fer-se el dia, el moment del salt, que li va sobtar molt. Si aquest comportament hagués estat una cosa molt aïllada, diríem, mira quina Lídia Heredia, no? Podem dir una Lídia Heredia diferent. Però el fet és que, com als Estats Units, n'hi ha hagut tres eclipses molt seguits, s'ha vist que, de fet, és un comportament bastant sistemàtic i per això s'ha estudiat. I, per tant, aquest moment en què el teu, diguem-ne, que el lòbul frontal, que és el que ha de regular la teva conducta, el teu comportament més racional, està ocupat reintegrant informació nova. I per això apareixen aquests comportaments. Al mateix temps, el teu cervell més primitiu està dient alguna cosa passa, hauríem de marxar d'aquí. No? Hi ha una barreja de les dues coses. I al mateix temps, i la Lídia Heredia, si ho recupereu la informació que es pot trobar per internet de la retransmissió, després també comenta com se va sentir, explica que se va sentir molt petita i al mateix temps ha necessitat una mica d'estar en grup. No? I aquests events que són molt immensos, que ens sobrepassen, que ens demostren que la natura no la podem controlar, desperta aquests comportaments prosocials de hem de col·laborar, la natura no és tan fàcil de gestionar-la com nosaltres creiem, i per aquesta raó el viure-lo en grup és una experiència més enriquidora per la persona que no si tu vives a casa des de la teva terrassa amb el teu gin tònic tranquil·lament, no serà el mateix.
6: És a dir, que ens fa sentir més connectats uns amb els altres.
5: Sí, sí, sí, ens connecta i desperta aquests comportaments més altruistes, més de col·laboració en la societat.
6: Pel que està comentant, sembla com si el nostre cervell no estigués preparat per assimilar un esdeveniment d'aquestes característiques, no? És a dir, que se reseteja, se col·lapsa una mica al tindre totes aquestes sensacions.
5: Sí, sí, sí, s'observa en eclipse total, el fet aquest de donar-te que la natura no és com tu pensaves que era, portes no sé quants anys, tota la teva vida, de fet, que per tu és tota la vida, és tot el temps possible, experimentant el dia a dia d'una manera i de cop i volta te'l canvien. I això passa en un eclipse, però passa també en events naturals que són immensos. Te plantes davant de l'Everest i tu pensaves que havies vist muntanyes grans i llavors veus que allò és immens, o les catarates del Niàgara, aquests espectacles naturals immensos desperten una resposta molt similar.
6: Podem dir que hi ha un perill en aquesta era de la hiperconnectivitat, doctor, que molta gent estarà més pendent de gravar-ho amb el telèfon mòbil per pujar a les xarxes socials que de mirar al cel. Com afecta la pantalla a la nostra capacitat de processar psicològicament un esdeveniment tan real i colpidor alhora?
5: Doncs efectivament, sí, sí, la pantalla probablement en aquest cas ens destorbarà, més que no pas ens ajudarà, no? Estarem pendents de deixar rastre digital, jo també ho he vist, i vull deixar l'empremta i pum, la demostra. Això ho farà, per una banda, que perdem molt el temps, perquè els nostres telèfons no estan preparats per gravar aquest tipus d'events. És més, si estàs amb el telèfon constantment enfocant el sol d'una manera continuada, pots arribar a cremar la càmera del telèfon, per tant, te pots arribar a fer malbé, fins i tot. I per altra, no sortirà de cap manera, i és tan curt, no arribarà als dos minuts, que per quan vulguis intentar aclarir-te amb el telèfon, haurà passat. I allò que tenies por de perdre't, te l'hauràs perdut definitivament. Per tant, el meu consell és que guardeu les pantalles en la butxaca. Algú em diu, oi, si poso una galleda d'aigua i reflecteixo el sol en la galleda i tal, així podria gravar-ho sense fer malbé el telèfon. I mira, el millor que pots fer és deixar caure el telèfon en la galleda. I viu realment, perquè és una experiència que l'has de viure. La pantalla, la imatge, no te la informa, no et permet viure-la.
6: Una experiència única, intensa i curta, molt curta.
5: Molt curta, perquè en realitat depèn de cada eclipse té una durada una mica diferent. I això es deu a que el sol no sempre queda tapat de la mateixa manera per la Lluna. Com pot ser això, no? Si la Lluna i la Terra, cada vegada que passes pel davant, hauria de poder tapar-la per igual. I el cas és que la Lluna pot arribar a estar més a prop de la Terra en algun moment, com un 15% més a prop de la Terra, i quan això passa la veiem més gran. Això és el que diuen en el temps. Diu, aquesta nit hi ha superlluna, i si vas allà a veure especialment el gener, que és quan les llunes surten més aquí a Catalunya, damunt del mar, és molt bonica de veure. Heu provat de fer la foto? No surt res. Absolutament res. Com pot ser que jo la veig tan xula, faig la foto i es veu així de petita? És que és així de petita. El que passa és que el teu cervell una altra vegada t'està enganyant, i tu quan mires la lluna concentres tota la teva atenció i el teu lòbul frontal només té aquí projectada la lluna, una gran pantalla, i per tant tens la impressió de que és molt gran quan en realitat és tan petita com l'està sortint en la foto. Per tant, ens està enredant. I quan està, això sí, a l'estar més petita, té un diàmetre més gran, i el mateix conjunt Terra-Lluna pot arribar a estar una mica més a prop o més lluny del Sol. i per aconseguir-ne els eclipses més grans possibles, el Sol hem de veure petit, per tant aquest conjunt Sol-Lluna, perdó, Terra-Lluna, ha d'estar lluny, i al mateix temps la Lluna l'hem de veure molt gran, per tant la Lluna ha d'estar prop de la Terra. Quan això passa, l'ombra que es projecta és molt gran i l'eclipse pot arribar a durar fins a 7 minuts, una mica més, el màxim teòric. Per contra, si en funció de les distàncies concretes passa una cosa o una altra. Aquí a Terres de l'Ebre, en concret, ens arribarem al minut 40 i algo, no arribarem als 2 minuts. En canvi, pues, a Montblanc serà 30 segons, perquè estaran en el bord de l'ombra i serà molt més curt. Per tant, de fet, aquesta és una zona privilegiada perquè és de les zones on se veurà més llarg.
6: Doctor, comentava ara que el cervell ens enganya, l'efecte de la Lluna, que la veiem més gran. El cervell ens enganya moltes més vegades?
5: Bueno, sens dubte, sí, sí. Aquestes són dues proves concretes del nostre enganyar-nos i els nostres ulls per nosaltres són una font molt important d'informació, som primats i com tots els primats posem molta importància en la informació visual fins al punt de que quan vas a un tribunal i dius no, jo ho vaig veure, i això ja és inqüestionable. I en canvi hi ha molts experiments en psicologia que es demostren que pots arribar a no veure moltes coses, i això ho saben molt els mags, no? Els periodistes, els que es dediquen a la màgia, que et fan davant teu bejugant quatre cartes, t'estan fent veure una mà i en l'altra estan fent una altra, i ho fan molt obvi, però tu no ho veus perquè saben com centrar la teva atenció en un puesto i que el teu cervell pensi que ja ho ha vist tot, quan en realitat està veient només una part.
6: I al contrari, suposo que també, no? De coses que no veus i que realment veus i al revés.
5: Sí, sí, sí, la informació subliminal, això en els laboratoris de psicologia ho fan els lingüistes sobretot, que t'ensenyen paraules davant d'una manera consecutiva i te van presentant, per exemple, una paraula i has de dir quan la paraula que t'estan presentant és un animal, no? Un gos, gat, cadira, taula, ocell, i tu has de dir quan el més ràpid possible. I abans de cada paraula, ells t'està ensenyant una altra per sota de la teva percepció conscient. L'ull el veu, però el cervell conscient no arriba a veure'l. I quan abans de la paraula acabar i t'han posat una paraula que no és un animal, trigues més. En canvi, si el cavall ve acompanyat abans d'un gos, respons més ràpid. No? El circuit dels animals ja estava preparat i tu no el veus.
6: Podem dir que és tot un misteri, no?, el nostre cervell.
5: Bueno, és algo més a estudiar.
6: Hi ha un altre aspecte fascinant de l'eclipsi, i és que els humans sabem que està passant perquè ens ho han explicat, però a la natura, no? A les Terres de l'Ebre tenim una riquesa natural immensa, des del riu fins a la muntanya i el delta. Durant la totalitat, la temperatura baixa de cop, la llum canvia de color de manera molt estranya i es fa de nit. Com reaccionen els animals, tant els domèstics, les mascotes que tenim a casa davant, d'aquest engany del seu rellotge biològic?
5: Doncs efectivament és una experiència que, si la pots viure en natura, és més interessant, una vegada més, perquè com que l'ombra ens arriba és una ombra molt sobtada i molt gran, això et refreda. No sé fins a quin punt en aquest cas que estarà de fer la Terra molt gran, molt calenta, perquè és a l'agost, al final del dia, a veure quin grau, quina sensació. Arribem a notar de baixada, però la baixada existeix. Això, a l'haver una baixada de temperatura sobtada, genera un corrent d'aire. És com aquelles pel·lícules de por que quan ha de passar algo greu, no, s'aixeca una mica de corrent d'aire inexplicable. Pues això passa. I la natura se n'adona. Els ocells que habitualment canten a aquella hora deixen de cantar, els que no canten sí que canten, els animals que normalment en aquell moment comencen a sortir a voltar s'amaguen, i m'explicaven un cas, que aquí a Terres de l'Ebre és rellevant, de fet, d'una persona que va anar a veure un eclipse en una zona que hi havia al migdia, una zona que hi havia molts pantans, però com que és al migdia no hi ha mosquits, per tant no passa res. I van estar veient l'eclipse total del migdia, va durar, no sé si em va dir que havia durat 3 minuts en aquest cas, i en acabar-se l'eclipse se miren i estaven tots picats de mosquits, quan no era l'hora de sortir dels mosquits. Per tant, els mosquits se'n van adonar i s'ha fet de nit, és hora de sortir a treballar. Per tant, això és rellevant aquí, perquè l'eclipse és a última de la tarda, són les 8:30, això vol... No has d'estar si vols arribar a les 8:30, no has d'estar a les 8:30, ja no marques, però no hi arribaràs. Hauràs d'estar com a mínim una hora abans, que és quan comença aquest eclipse parcial, que s'ha de veure les ulleres, amb precaució, etc. però has d'estar allà esperant una estona. I si t'hi has de desplaçar, que sigui algú més que no sigui caminar, que has d'anar en cotxe, probablement seria raonable que estiguis ja a la tarda allà on el vols veure. Això vol dir que has de preveure aigua, has de preveure barret, no? Has de, probablement també algo de sopar, perquè costarà molt sortir d'allà on es desvien l'eclipse, però també, si ho mires de Terres de l'Ebre, un bon protector pels mosquits.
6: Parlant de les mascotes, suposa que per a un gos o un gat domèstic, veure que els seus amos estan una mica alterats, que estan impacients, que tenen aquesta emoció, això també els influeix psicològicament als animals? Pateixen un cert estrès o ansietat?
5: Jo personalment no conec estudis al voltant, però probablement els podríem arribar a trobar, perquè si les persones són capaços de transmetre les nostres emocions, i això ho veiem en els camps de futbol, vas a un camp de futbol i hi ha una sincronia entre la gent que està, entre les persones que estan allà veient el futbol, se sincronitza la tassa cardíaca de la gent, la freqüència del cor, no? També hi ha una sincronia emocional entre les persones en aquell moment que es transmeten, no? La sensació, hi ha un estudi en el cas de futbol, per exemple, d'uns seguidors del Brasil que abans del partit pues, tenen uns balls, uns càntics, etc., molt emocionants per ells, no? Per preparar-se pel partit, i els fan un estudi en el que miren a veure la sincronització que tenen de posar freqüència cardíaca, de les emocions, i efectivament estan tots sincronitzats i tenen més una sensació emocional més forta abans del partit que durant molts moments del partit. Pot ser un gol transcendental sí que els hi canvia, però a banda d'això abans del partit fins i tot, perquè s'han sincronitzat. I en l'estudi van incloure, anaven en l'autobús, van incloure el conductor de l'autobús, i el conductor d'autobús, tot i no participar de la festa, estava exactament igual d'emocionat i d'activat que els altres, no? Per tant, ens transmetem, i si ho transmetem nosaltres entre els humans, entre nosaltres, les nostres mascotes, evidentment, també segur que ho noten.
6: I hem parlat dels animals, però parlem també de la natura, també afecta a les plantes un esdeveniment d'aquestes característiques?
5: No conec estudis sobre plantes, no crec que tinguin temps tampoc especialment d'adonar-se significativament, no tinc estudis sobre les plantes. Sobre animals sí que n'hi ha, però plantes no.
6: Com a catedràtic de metodologia de la Universitat Rovira i Virgili, vostè es dedica a estudiar com s'investiga. Un esdeveniment com aquest, podem dir que tindrem un laboratori gegantí a la cel·la obert, hi ha algun estudi a nivell universitari o científic que es vulgui aprofitar per estudiar aquest eclipse total?
5: A nivell català, no tinc la certesa, però sí que he sentit a parlar que estan preveient un estudi des de Barcelona per connectar persones a uns dispositius que permetin controlar la seva freqüència cardíaca i veure si efectivament persones que estan veient l'eclipse sincronitzen la seva freqüència cardíaca durant l'event, no? A veure si hi ha aquesta sintonia, que probablement és molt probable que sí que hi passi.
6: En definitiva, què podem aprendre de nosaltres mateixos en aquests dos minuts? Què és el que creu que ens quedarà com a impremta dintre del nostre cervell?
5: Bueno, si algo que ens quedarà serà aquest adonar-nos de que som molt petits davant de la natura, que ens hem d'ajuntar, que hem d'estar oberts a adquirir nous coneixements, nova informació, aquesta reestructuració, i a més hi ha uns estudis que defensen que aquest emocionar-se davant dels eclipses, davant de la natura, no és un fet casual, sinó que la mateixa selecció natural ens ha convidat a seleccionar individus que s'emocionen davant la natura, i el raonament és que una persona que té aquesta sensibilitat d'emocionar-se davant la natura probablement té altres característiques personals que el fan un bon company de viatge, un bon company de vida, no? Persona més sensible, capacitat d'adaptar-se a noves situacions, adquirir nous coneixements, un comportament més prosocial, menys egoista, etc. I per tant, si aquestes són parelles que són desitjables, doncs ara que ens hem trobat com a parelles és més fàcil que la nostra informació genètica passi de generació en generació.
6: En definitiva, podem dir que serà un dia especial on, a més, per cert, tindrem també la pluja d'estels dels Perseids, coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç, que tindrà el seu punt àlgic precisament la nit del dimecres 12 al dijous 13 d'agost. Una jornada recomanada per viure-la sol o acompanyat, no?
5: De fet, millor acompanyat, i en aquesta planificació una mica del dia, en el que és fàcil convèncer les persones de que s'organitzin per arribar d'una manera més o menys esgraonada, que es distribueixen durant el dia, etc. Però, clar, l'event al final passa a les 8:30 i no sé quants segons. I al minut 40, no sé què, tothom que està al voltant dona per acabada la jornada astronòmica, li posa una G al davant i comença la jornada gastronòmica, on hem quedat per sopar, no? Però, clar, tothom vol sortir del mateix lloc al mateix moment, i això sí que és molt difícil de gestionar, perquè ara ja no hi ha res escalonat aquí per anar marxant a poc a poc. Per tant,
6: ens crearà ansietat, no?
5: Això crea ansietat, sens dubte, perquè el Joan Anton Català està explicant el que ell va viure als Estats Units, que van fer 150 quilòmetres, van anar en cotxe per una autopista d'aquestes gegantines pel desert per observar-lo, devien trigar, no devien arribar a les 2 hores d'arribar, i la sortida s'hi va costar 10 hores. Per què tothom vol marxar a l'hora? Estaven, bueno, doncs estàs al desert, igual no et portaven aigua, vas a saber, etcètera, no? I a nosaltres ens podia passar una mica el mateix. Llavors, la recomanació seria, no penses només en aquell minut, sinó, doncs ja que estem aquí, portem el sopar, mirem d'allargar una mica la vetllada. Si és una zona organitzada, d'observació organitzada, ja veureu, doncs, que se fan, doncs, que sigui una mica de música, que n'hi hagi food truck, que n'hi hagi una mica de convidar la gent a quedar-se, i part de l'atractiu és allargar amb les llàgrimes de Sant Llorenç les Perseides, que aquesta nit serà la nit molt intensa, i que a més no hi ha lluna, perquè la lluna s'ha anat amb el sol, per tant serà una nit fosca, i inicialment és una nit que convida a veure les Perseides. I per veure les Perseides, si ja ho feu habitualment a l'agost, ja sabreu que el que cal és no estar assegut, perquè assegut té canses del coll, és més aviat una tombona, convé una manta, és l'agost, i tot, no, que no fa fred, que és l'agost, convé una manta, perquè te posa la humitat per sobre, i l'ideal és tenir algú que vagi explicant, per exemple, les constel·lacions, no? Està l'ossa major, està l'ossa menor, està la cassopea, i en aquest anar mirant i anar buscant, com que està tothom mirant i buscant, és quan apareixen, mira una per aquí, mira una per allà, etc., és quan se fa entretingut. I preveure una organització d'aquesta mena, amb alguna associació d'astronomia d'aquí, de la zona que n'hi ha, doncs, ho fa molt més interessant i permet aquesta tornada més jornada i fer la jornada una mica més atractiva.
6: Estem parlant d'aquesta jornada de les emocions i estem suposant que serà una jornada perfecta, però què passa si hi ha núvols? Això també ens pot generar frustració, no?
5: Sens dubte.
6: En totes aquestes expectatives que tenim.
5: Sens dubte, i la història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser gens famosos, perquè si hi ha núvols, la baixada d'il·luminació es veu, també se percep, però el fet de no veure estels, que en aquest cas nosaltres haurem de veure amb molta claretat Venus estarà mirant cap al Sol a l'esquerra una miqueta alt, com posant un pam, una cosa així, allà veuràs Venus, i ho veurem molt bé perquè Venus és un estel que es veu amb molta claretat, suposo que aquestes nits l'esteu mirant juntament al costat de la Lluna, però el fet de no veure això, i és com si no, ja no es vist els estels, i per tant falta alguna cosa, no? ja no té la mateixa emoció, i això genera frustració. Una decisió possible equivocada és, doncs me canvio de lloc per veure-la en un altre lloc, no? Si al matí anuncien que aquesta tarda no n'hi haurà, o demà diuen demà, el dia 11 diuen demà, estarà tapat. Ah, doncs marxem a Castelló, anem a Terol, no sé què. El pitjor consell possible. Per què? Perquè hi haurà molt de moviment en les carreteres, s'espera molta gent, i això vol dir que el més probable és que te frustraràs de no poder arribar, i a més no veure'l. Te frustraràs dos cops, no un, sinó dos. És preferible afrontar-ho, vull dir que la frustració només se pot superar afrontant la, racionalitzant-la, molt bé, no l'hem pogut veure ara, aquest dia, però si tant ens ha picat la curiositat que el volem veure, doncs, bueno, doncs aprofitem aquell sopar que hem dit que farem un sopar i que estarem junts, etc., per planificar on veurem el següent eclipse solar, que de fet serà l'any que ve, el 2027, 3 d'agost. Es veurà a Espanya, si assumim que de Cádiz cap a baix aquella punteta és Espanya, perquè només se veu allà com a eclipse total, i es veu al Mediterrani i al nord de Marroc, Egipte, etc., per allà també es veu, i en aquest cas serà un eclipse de 7 minuts, proper al màxim teòric. No planifica un Egipte perquè, per lo que em diuen, des de ja fa un any està tot ple, Egipte, perquè clar, veure un eclipse de 7 minuts, les piràmides, etc.
6: Caçadors d'eclipses.
5: Caçadors d'eclipses, total. Però des del nord de Marroc segur que es veurà molt bé. I el concepte és aquest, que has dit tu, caçador d'eclipses, perquè no és col·leccionista d'eclipses, un col·leccionista surt de casa, agafa l'item que vol i torna cap a casa. I el caçador no sap mai si tornarà en la presa, no? I per tant som caçadors d'eclipses i és part de la seva gràcia.
6: Ja haver acabat, doctor Lorenzo, com espera en l'estudi del comportament científic, amb quina actitud ens recomana afrontar el dia 12 d'agost? Què hauríem d'intentar sentir o observar en el nostre propi comportament?
5: Bueno, jo el que recomanaria és anar-hi a observar-lo sense massa expectatives prèvies, per dir, i simplement sentir el nostre cos, a veure què sentim, deixar-nos emportar, deixar-nos una mica com a la Lídia Heredia, que probablement com a periodista segur que s'havia informat molt de tot el que veuria, etc., tots els tempos, i en canvi es va sorprendre, no? Pues deixa't sorprendre, simplement sigues natural.
6: Doncs ens quedem amb aquesta recomanació i amb ganes de viure en comunitat un dia que, sens dubte, recordarem durant molt de temps. Doctor Urbano Lorenzo, catedràtic de la URB, un milió de gràcies per acompanyar-nos avui a Antena Caro i per apropar-nos aquesta mirada tan interessant sobre el comportament humà i natural davant de l'eclipsi. Ha estat un plaer.
5: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt.
6: I als nostres oients, recordar-los la recomanació final del doctor: observar, desconnectar de les pantalles i gaudir del moment. Moltes gràcies i molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
6: Aquestes entrevistes les podreu escoltar aquesta setmana a l'informatiu de la 1 del migdia i les 8 del vespre i veure-les també en vídeo al canal de YouTube d'Antena Caro i a la pàgina web antenacaro.cat.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
6: I ara el nostre informatiu, és moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
7: Molt bon dia. Els ruixats que vam tenir a bona part de Catalunya la tarda d'ahir dijous aquí a Terres de l'Ebre vam quedar una miqueta més al marge. Sí que és cert que a primeres hores de la tarda vam tenir un ruixat que va afectar sobretot el massís d'Esports i que ens va deixar 4 litres per metre quadrat. Però aquest divendres es presenta molt més tranquil, amb un matí molt més assolellat. Serà a partir de la tarda que tornarem a tenir la presència de molta més nuvolositat, però que afectarà sobretot a la part més occidental de la Terra Alta, del Baix Ebre i també del Montsià, sobretot concentrada al massís d'Esports, on aquí no descartem que pugui aparèixer algun ruixat que puntualment pugui descarregar amb intensitat. I tot plegat amb unes hores centrals del dia que es presenten una miqueta més càlides, i és que les temperatures voldran recuperar-se lleugerament. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
6: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per aquest cap de setmana.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
9: No, una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
10: ¿A que sí?
9: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
8: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
11: Por cierto, tu marido es un gilipollas y le voy a patear.
12: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
8: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. quan hi arriba i troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris. Els populars cadells de la Patrulla Canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
10: Una aventura impossible per a la Patrulla Canina!
13: Juntos podemos.
14: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
15: ¿Cuánto tiempo?
16: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
8: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
17: ¡Tiburón!
18: Todo va a salir bien.
19: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
3: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: És divendres 7 d'agost de 2026, tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit al Berguell.
4: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000. Actualment Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
1: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
4: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
1: Revisa el temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però com diem, el matí ha estat molt assolellat i poc a poc les temperatures es van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, el massís d'Espot també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Més coses, bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
4: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
4: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
6: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
4: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
7: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
4: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijoan.
8: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
3: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
8: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
3: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
8: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: Doncs per anar a turisme, el Vallès Oriental se situa com a principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
9: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
1: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
10: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
11: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
10: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
1: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
12: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
13: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, que val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
12: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 5 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
4: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
1: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I parlem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
4: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Doncs justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
15: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
4: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans a les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
4: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: I per tant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
16: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
1: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
17: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
18: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
17: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
19: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
20: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posant també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
19: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:15. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
21: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
6: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
21: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
19: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I abans de la cultura, una última notícia, és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Peria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
0: Després de 2 anys tancat al trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
5: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer Gili Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
0: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
1: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, això et va molt millor.
1: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres la Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'últim abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que es retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà la Fúmiga aquí a comarques gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judit Nederman.
1: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
19: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.

0: registre ben diferent al de Pablo López actuant aquesta nit al Festival de Cap Roig.
1: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: La cerca SOS Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
1: SOS Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori i la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell. Sin miedo, lo malo se nos va
0: volviendo bueno. Las calles. I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges. Sobrevolando
1: el suelo así sin miedo. La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.

0: el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
1: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
2: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
1: L'Espanyol que jugarà dissabte a 6:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a 7:00 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
4: Diu molt del creixement que està tenint el club. El Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell, de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
3: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la Ciutat Esportiva dels Gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
1: I al torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador gracienc.
5: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
1: Els semifinals de l'històrica juguen dissabte a 6:00 a l'Hospitalet Badalona i 8:00 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenes Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Connexió.
10: Bon dia, Catalunya, capital del món!
11: Hola a totes i a tots! Som la Susana Cabiscou!
12: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
11: Sí?
12: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
11: Uf.
12: Increïble, em sembla.
11: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
12: Se'ns està anant de mare.
11: Estem morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com ha començat tot plegat?
12: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
11: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
12: Sí, totalment.
11: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabria, però sí, som parella a la vida real.
12: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
11: Sí, moltes?
12: A l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. tenim aquesta part d'informació, no, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no, el porta-porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no, com a quin és el Dia Internacional, quin és el Sant del Dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Ràdio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no? Que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre ens sorprèn.
11: Avui no heu dit això i dic, merda, és
12: veritat. Exacte, sí.
11: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel, a la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
12: Salut i poble, construïm proximitat i fem-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de fer-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
11: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
12: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
11: Exacte.
12: El Netflix de les televisions locals.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho explica Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè, clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni. Perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: Méndez també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'augment de preus. Parlem ara novament del temps. Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a una part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes. La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van caçar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades fins a 7 línies de rodalies. Tot i que soni estrany, la pluja registrada aquest dijous va ser insuficient per arribar a tot el territori català, mentre diverses comarques del nord van posar fi a una llarga absència de precipitacions, bona part de les terres de Ponent continuen immerses en una situació de sequera persistent. En aquest sector s'acumulen més de 80 dies consecutius sense pluja significativa, una ratxa excepcional que evidencia la manca de precipitacions durant els darrers 3 mesos. El cas més destacat és el del Gerri, a la Noguera, on la ratxa seca ja arriba als 94 dies consecutius, des del 5 de maig fins al 6 d'agost. I les empreses concessionàries dels serveis de bus interurbà hauran de disposar del personal amb coneixements de català. Aquesta mesura, segons Plataforma per la Llengua, també afecta les pròrrogues als contractes vigents que tenen concedits una diversitat d'empreses del sector, com Moventis, Segalers, Montbus o Alsa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Antena Caro. Tota la música.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Ripollès, entre d'altres comarques, observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi, i és que fins aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que els moviments entre la Terra i la Lluna que desemboquen en un eclipsi ho facin de manera que Catalunya quedi dins del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom, que també dona alguns consells per veure'l.
2: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà dos quarts de nou de la nit.
1: L'oportunitat no vindrà sola, ja que l'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda com a trilogia ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, això sí, des del Ripollès i d'altres zones de Catalunya no es podran veure en la seva totalitat, ja que seran només parcials. Passem ara als successos, i és que el jutjat de Guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua a Empúria Brava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors, perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima. L'arrestat és un home de 52 anys a qui la Guàrdia Civil va detenir quan intentava retornar l'embarcació a l'empresa que li havia llogat. Els agents el van arrestar a la bocana gràcies a la col·laboració ciutadana. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista de 71 anys que ha patit un accident mentre pujava cap al refugi Joan Ventosa i Calvell a la vall de Boí. L'avís d'emergència ha activat un dispositiu del grup d'actuacions especials amb un metge del sistema d'emergències mèdiques. A causa de les dificultats d'accés a la zona, els efectius han hagut de fer un gruatge des de l'helicòpter per arribar fins al ferit. Un cop estabilitzat, l'han rescatat i evacuat amb l'helicòpter fins a Tírvia, on ha pogut continuar rebent assistència mèdica. I 7 torres intel·ligents instal·lades al passeig marítim de la Pineda de Vilaseca, el Tarragonès, han entrat en funcionament aquest mes d'agost. Els dispositius incorporen diversos serveis tecnològics destinats a reforçar la informació i la seguretat dels usuaris de la platja. El cost d'aquesta instal·lació a càrrec de l'Ajuntament ha estat de 85.000 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

0: l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: No sé com és.

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Antena Caro.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits. Antena Caro, la fórmula.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

And the thing is that these... Antena Caro. Són les 7.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Avui, a partir de la una del migdia i a les vuit de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.

0: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
1: Antena Caro. It was

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple equador de la legislatura està ensorrant, diuen, a Catalunya. Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes. Aquestes declaracions han obtingut resposta del conseller de la presidència, Albert Dalmau, que urgeix Junts a respondre si vol contribuir al país donant suport al nou model de finançament autonòmic o prefereix continuar encallat en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau sosté que, al seu parer, la ciutadania demana menys electoralisme sense solucions i més política útil. Així mateix, defensa l'obra de govern de Salvador Illa, que aquest dissabte celebrarà 2 anys com a president de la Generalitat. El conseller considera que s'ha obert una nova etapa d'estabilitat centrada en la gestió dels problemes reals de Catalunya. Seguim en política i en aquest cas anem cap a Girona, on Marc Puigtió ha anunciat que deixa la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya i també plega com a regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès. L'anunci l'ha fet l'endemà de renunciar a ser cap de llista dels republicans a la ciutat de Girona per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En un comunicat, Puigtió ha anunciat que sempre ha vist la política com una vocació de servei i que després de reflexionar amb més perspectiva ha decidit deixar tots els càrrecs públics i la militància. A partir d'ara exercirà d'arquitecte tècnic, una professió que no havia deixat mai de banda. I Itàlia ha respost al govern de Pedro Sánchez que no accepta ultimàtums després que l'executiu espanyol hagi exigit aquest divendres a Roma que rectifiqui i aturi els controls fronterers. El govern de Giorgia Meloni va decidir suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha recalcat en un comunicat que Itàlia no accepta ultimàtums ni imposicions de l'exterior pel que fa a la seguretat nacional i el control de fronteres. L'executiu italià ha afegit que es mantindrà en la mesura mínim fins al 15 d'agost i fins que s'hagin descartat completament els riscos de seguretat i terrorisme. És precisament aquesta data en la que s'han detectat crides a les xarxes socials per fer un nou creuament a la frontera amb Ceuta. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per temps violent en diverses comarques del nord-est del país i adverteix que les pluges poden anar acompanyades amb pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, fort vent, esclafits i mànegues. Comarques com la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Selva o el Vallès Oriental es mantenen en alerta. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta i, juntament amb el Servei Català de Trànsit, recomana màxima precaució en la mobilitat i allunyar-se de rius, rieres i zones inundables. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: L'Ajuntament de Roquetes informa. Avís detalla el trànsit per les obres de reforma del Mercat de la Cultura. A motiu de l'inici de les obres, els carrers Rebull al Complet i Santa Helena, en el tram del darrere del mercat, quedaran tallats a la circulació de trànsit i només podrà accedir al carrer Rebull amb vehicle el veïnat de la zona, a partir d'aquest dimecres 5 d'agost i fins la finalització d'obra. A conseqüència d'això, l'illa de contenidors existent es reubicarà a l'inici del carrer en Rebull enfront de l'edifici de l'Ajuntament per facilitar les maniobres als camions. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Avui, a partir de la 1 del migdia i a les 8 de la tarda, Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre 2 nits.
4: Ens apropem a una data que està marcada de color roig al calendari de tot el país i de forma molt especial aquí, a les Terres de l'Ebre. Parlem del pròxim dimecres 12 d'agost, el dia en què viurem un esdeveniment astronòmic gairebé inaudit a les nostres vides. Un eclipse solar total que enfosquirà el nostre cel en ple dia. Més enllà de l'espectacle astronòmic i visual, un fenomen d'aquesta magnitud, capgira el nostre entorn d'una manera profunda. Els astrònoms ens parlen de distàncies, de la Lluna, del Sol i de les corones solars. Però què passa a la Terra mentre el cel s'apaga? Què passa dins del nostre cervell? Com respon la societat, el carrer i fins i tot els animals que ens envolten davant d'una foscor sobtada de poc més de 2 minuts? Per analitzar tot aquest vessant del comportament humà i social, avui tenim els estudis d'Antena Caro a una eminència en la matèria des del vessant del comportament. Ens acompanya el doctor Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Lorenzo, un autèntic plaer tenir-lo avui aquí a Roquetes.
0: Moltes gràcies.
4: Doctor Lorenzo, un eclipse solar total és un esdeveniment que moltes persones només veuran una vegada en la vida. Des del punt de vista de la psicologia del comportament, quines són les principals emocions que genera en l'ésser humà un fenomen com aquest?
0: En primer lloc, m'agradaria posar una mica distància o de mesura del que anem a veure, perquè probablement estareu pensant que si parlem d'un eclipse haurien de tenir davant un astrònom, i en canvi tenir un psicòleg el que s'està parlant. Per què un psicòleg? Doncs perquè us fa una idea, penseu que si el Sol tingués la mida d'una pilota de futbol, 22 centímetres, la Terra tindria una mida de 2 mil·límetres, la Lluna no arribaria al mig mil·límetre, la Terra i la Lluna estarien a 6 centímetres aproximadament en 3, i aquest Sol estaria a 24 metres de distància d'aquest conjunt tan petit. I tot el que passarà és que l'ombra de la Lluna se projectarà damunt la Terra. Vosaltres creieu que si algú que estigués, que pogués estar al Sol, s'haurà fixat ni tan sol que hi ha un puntet blau allà al fons a 24 metres i encara molt menys l'altre puntet de mig mil·límetre o una ombra? Per tant, el fet que passi això és una mera anècdota des del punt de vista de l'astronomia. Però per què és tan important per nosaltres? Precisament per nosaltres, perquè hi ha les persones que ho observem. I observar aquest eclipse total, que els parcials no li interessa a ningú, si no m'ho podeu dir vosaltres mateixos, l'any passat, el 29 de març, vam tenir un eclipse dissabte a les 11 del matí, se va tapar el sol un 33% més o menys, no va seguir ningú. I en canvi en aquest sí. I per què? Perquè es fa de nit. Bàsicament perquè es fa de nit.
4: Podem dir que això fascina, no?, a la societat, una certa sensació d'inquietud, no?, de manera natural.
0: No sé, sí, perquè vosaltres direu, bueno, es fa de nit, però es fa de nit, totes les nits es fa de nit. Quina és la diferència que hi ha? Doncs aquí és una diferència de tempos i de percepcions. Perquè si jo us pregunto de quin color és el cel, me direu que el cel és de color blau. I us diré, no, el cel no és de color blau, l'atmosfera és transparent, però quan entra la llum del sol se produeix un fenomen de dispersió de la llum que toca les partícules, etcètera, no sé què, i nosaltres ho veiem blau, però no és blau. Vosaltres me direu, per molt que ho expliqui i també que ho pugues arribar a explicar, me direu, no enterres el que m'has dit, però el cel és blau. I si no em creus, surt fora i mira cap a dalt i ho veuràs blau. Perquè nosaltres el veiem blau com a tal. I per altra banda, el fet de fer-se de nit és un procés que dura, en la nostra vida habitual, dura entre 70 i 90 minuts, que es va fer progressivament, tan a poc, que passa perquè cada vegada el sol està il·luminant les parts més altes de l'atmosfera que tenim damunt del nostre cap, fins que al final ja no il·lumina gens, i llavors se fa transparent i veiem els estels. Però és tan lent que ens fa la impressió que el cel del dia i el cel de nit són dues coses diferents. I en un eclipse el que te n'adones és que d'un segon per l'altre tot aquest fenomen desapareix i te n'adones que els teus ulls, el teu cervell, t'està enganyant. I en realitat el cel sempre és transparent, però nosaltres l'apreciem de dues maneres diferents. I adonar-te d'aquesta situació que la natura creiem que la coneixem i no la coneixem tant com és això, és el que ens supera, és aquesta fascinació que ens genera.
4: És curiós perquè històricament els eclipsis s'associaven a auguris o a pors ancestrals que tenien els nostres abans passats. Avui dia tenim tota la informació científica a l'abast, però creu que a nivell de subconscient encara conservem una mica aquesta temor, en aquesta foscor?
0: Doncs de fet, que el que ens desperta l'eclipse és una emoció que els americans li han dit l'emoció uau, literalment, tan simple com és això. Nosaltres aquí l'hem traduït com a l'emoció d'admiració profunda, una mica més científic, més professional, que no el uau. Però si parlem d'una emoció és perquè en el nostre cos s'evidencien algunes reaccions molt primàries que controlen el nostre cervell més primitiu, el que compartim amb els rèptils, que és l'hipocamp. I, per exemple, doncs, persones que viuen un eclipse total informen a posteriori que han notat que la peça s'hi posava la pell de gallina. La pell de gallina és una resposta automàtica del nostre cos que es dona quan tens fred, és una defensa de quan teníem molt més cabells. Al inflar-te tota la superfície i posar-se de punta, doncs és un mecanisme per sobreviure davant del fred. Però, a més, també reacciona, també apareix, els ullans ho han vist 20.000 vegades en gossos i en gats, quan s'enfaden aixequen els pèls, i és un mecanisme per semblar més gran, no? Com que jo semblo més gran, ja no cal que ens barallem, i nosaltres també el tenim, aquest mecanisme, encara molt ancestral. I el nostre cervell més primitiu davant d'aquesta situació d'incertesa de algo no funciona, això no és normal, se desperta aquesta resposta d'ansietat, comença a enviar senyals dels mitjans del sistema nerviós simpàtic de respostes d'ansietat i se'ns aixeca els pèls. Per tant, efectivament, el nostre cos se n'adona que alguna cosa no va bé.
6: Se n'adona actualment, però suposo que a la nostra societat, abans d'existir tota aquesta tecnologia actual, ho devíem viure d'una altra manera.
0: Doncs sí, sens dubte. Aquí al 1905 se va viure l'últim eclipse total que es va viure a Catalunya, es va veure des de Terres de l'Ebre, i en els diaris de l'època estava informat de que succeiria l'eclipse total. Però, a hores d'ara, fa uns dies, a la Terra Alta, a la Fatarella, me comentava una persona que ja gran que el seu padrí parlava d'aquell eclipse. Parlava de que va haver un any que estava el padrí allà que va anar a Bermà, va passar, de fet, un 29 d'agost a les 11 del matí, això vol dir que el sol estava molt al cel, i de cop i volta se'ls va enfosquir el cel, i van dir, bueno, que s'ha fet de nit, que és rar, bueno, però recollint de pressa.
6: Van dir, quin dia més curt.
0: Aquell eclipse va durar 4 minuts, amb el qual van tenir temps de recollir, i quan ja havien recollit, que ja marxaven, va tornar a sortir el sol, amb el qual el jove probablement va pensar que veien marxar, però no van haver de tornar a treballar una altra vegada. Però, efectivament, en aquella època, amb molta menys informació a la Terra Alta, que probablement els pagesos probablement sabien molt poc, sabien llegir, doncs els hi va agafar completament per sorpresa.
6: Avui en dia, la nostra societat tan tecnificada i tantes xarxes, pot ser que estiguem magnificant massa aquest fenomen?
0: El risc hi és, no?, de pèrdua d'interès, que al final en parlem tant que la vivència final no sigui tan sobtada com és això. També és cert que les persones que han viscut un eclipse total, hi ha un cert efecte d'addició, de voler tornar a experimentar-lo, i apareix el que en diuen els caçadors d'eclipses, persones que es dediquen a anar-hi, viatjar al llarg del planeta durant l'any, buscant l'eclipse que toca de l'any, perquè, de fet, d'eclipses totals s'adonen amb molta freqüència, però són difícils de veure perquè és l'ombra de la Lluna que es projecta damunt la Terra. En aquest cas serà una ombra d'un diàmetre de 300 quilòmetres, com de Montblanc a València, més o menys, i fora d'aquí ja no es veu. Fora d'aquí, a Barcelona, per exemple, ho veuran com un eclipse parcial, que els estan dient a Barcelona, mira, serà un eclipse parcial del 99% de la Lluna, se posarà davant del Sol, serà molt xulo, etc., però no colarà, i Barcelona baixarà a Terres de l'Ebre a veure l'eclipse.
6: Estem veient que aquest eclipse s'està convertint en un fenomen de masses, un autèntic esdeveniment de connotació social. Hi ha, com molt bé explica, turisme d'eclipsis, la gent es reuneix en grup per a mirar el cel. Com influeix el fet de veure una experiència d'aquest tipus en comunitat, en companyia?
0: Doncs, de fet, el viure-lo en companyia és important, perquè té un moment de sorpresa, de reordenació d'informació, això és molt, molt més personal, en el que apareixen uns comportaments una mica sobtats, una mica desarticulats. Un bon exemple ho va donar la Lídia Heredia a TV3 el 2024, un eclipse que va retransmetre en directe justament a les notícies de la nit amb el Cruanyes, que la van connectar, i van veure una Lídia Heredia, que és una periodista professional, coherent, sempre té alguna cosa interessant a dir, sap articular la informació, controla molt bé els tempos, la càmera, tot, i aquell dia no, aquell dia semblava una cria, i davant unes posicions, uns gestos molt desarticulats, intentant fer la seva feina i explicant el que estava veient, però al mateix temps, especialment en el moment de fer-se fosc i una altra vegada fer-se el dia, el moment del salt, que li va sobtar molt. Si aquest comportament hagués estat una cosa molt aïllada, diria, mira quina Lídia Heredia, no? Podem vist una Lídia Heredia diferent. Però el fet és que, com que als Estats Units hi ha hagut tres eclipses molt seguits, s'ha vist que, de fet, és un comportament bastant sistemàtic i per això s'ha estudiat. I, per tant, aquest moment en què el teu, diguem-ne, que el lòbul frontal, que és el que ha de regular la teva conducta, el teu comportament més racional, està ocupat reintegrant informació nova. I per això apareixen aquests comportaments. Al mateix temps, el teu cervell més primitiu està dient alguna cosa passa, hauríem de marxar d'aquí. No? Hi ha una barreja de les dues coses. I al mateix temps, i la Lídia Heredia, si ho recupereu la informació que es pot trobar per internet de la retransmissió, després també comenta com se va sentir, explica que se va sentir molt petita i al mateix temps ha necessitat una mica d'estar en grup. No? I aquests events que són molt immensos, que ens sobrepassen, que ens demostren que la natura no la podem controlar, desperta aquests comportaments prosocials de hem de col·laborar, la natura no és tan fàcil de gestionar-la com nosaltres creiem, i per aquesta raó el viure-lo en grup és una experiència més enriquidora per la persona que no si tu vives a casa des de la teva terrassa amb el teu gin tònic tranquil·lament, no serà el mateix.
6: És a dir, que ens fa sentir més connectats uns amb els altres.
0: Sí, sí, sí, ens connecta i desperta aquests comportaments més altruistes, més de col·laboració amb la societat.
6: Pel que està comentant, sembla com si el nostre cervell no estés preparat per assimilar un esdeveniment d'aquestes característiques, no? És a dir, que se reseteja, se col·lapsa una mica al tindre totes aquestes sensacions.
0: Sí, sí, sí, s'observa en l'eclipse total, el fet aquest d'adonar-te que la natura no és com tu pensaves que era, portes no sé quants anys, tota la teva vida, de fet, que per tu és tota la vida, és tot el temps possible, experimentant el dia a dia d'una manera i de cop i volta te'l canvien. I això passa en un eclipse, però passa també en events naturals que són immensos. Tu te plantes davant de l'Everest i tu pensaves que havies vist muntanyes grans i llavors veus que allò és immens, o les catarates del Niàgara, aquests espectacles naturals immensos desperten una resposta molt similar.
6: Podem dir que hi ha un perill en aquesta era de la hiperconnectivitat, doctor, que molta gent estarà més pendent de gravar-ho amb el telèfon mòbil per pujar a les xarxes socials que de mirar al cel. Com afecta la pantalla a la nostra capacitat de processar psicològicament un esdeveniment tan real i colpidor alhora?
0: Doncs efectivament, sí, sí, la pantalla probablement en aquest cas ens destorbarà, més que no pas ens ajudarà, no? Estarem pendents de deixar rastre digital, jo també ho he vist, i vull deixar l'empremta i pum, la demostra. Això ho farà, per una banda, que perdem molt el temps, perquè els nostres telèfons no estan preparats per gravar aquest tipus d'events. És més, si estàs amb el telèfon constantment enfocant el sol d'una manera continuada, pots arribar a cremar la càmera del telèfon, per tant, te pots arribar a fer malbé, fins i tot. I per altra, no sortirà de cap manera, i és tan curt, no arribarà als dos minuts, que per quan vulguis intentar aclarir-te amb el telèfon, haurà passat. I allò que tenies por de perdre't, te l'hauràs perdut definitivament. Per tant, el meu consell és que guardeu les pantalles en la butxaca. Algú em diu, oi, si poso una galleda d'aigua i reflecteixo el sol en la galleda i tal, així podré gravar-ho, no sé fer malbé el telèfon. I mira, el millor que pots fer és deixar caure el telèfon en la galleda. I viu realment, perquè és una experiència que l'has de viure. No? La pantalla, la imatge, no te l'informa, no et permet viure-la.
6: Una experiència única, intensa i curta, molt curta.
0: Molt curta, perquè en realitat depèn de cada eclipse té una durada una mica diferent. I això es deu a que el sol no sempre queda tapat de la mateixa manera per la Lluna. Com pot ser això, no? Si la Lluna i la Terra, cada vegada que passes pel davant, hauria de poder tapar-la per igual. I el cas és que la Lluna pot arribar a estar més a prop de la Terra en algun moment, com un 15% més a prop de la Terra, i quan això passa la veiem més gran. Això és el que diuen en el temps. Diu, aquesta nit hi ha superlluna. I si vas allà a veure especialment el gener, que és quan les llunes surten més aquí a Catalunya, damunt del mar, és molt bonica de veure. Heu provat de fer la foto? No surt res. Absolutament res. Com pot ser que jo la faig la foto i es veu així de petita? És que és així de petita. El que passa és que el teu cervell una altra vegada t'està enganyant i tu quan mires la lluna concentres tota la teva atenció i el teu lòbul frontal només està aquí projectat a la lluna, una gran pantalla. I per tant tens la impressió de que és molt gran quan en realitat és tan petita com l'està sortint en la foto. Per tant, ens està enredant. I quan està, això sí, a l'estar més petita, té un diàmetre més gran, i el mateix conjunt Terra i Lluna pot arribar a estar una mica més a prop o més lluny del Sol. I per aconseguir-ne els eclipses més grans possibles, el Sol hem de veure petit, per tant aquest conjunt Sol-Lluna, perdó, Terra-Lluna, ha d'estar lluny, i al mateix temps la Lluna l'hem de veure molt gran, per tant la Lluna ha d'estar prop de la Terra. Quan això passa, l'ombra que se projecta és molt gran i l'eclipse pot arribar a durar fins a 7 minuts, una mica més, el màxim teòric. Per contra, si en funció de les distàncies concretes passarà una cosa o una altra. Aquí a Terres de l'Ebre, en concret, ens arribarem al minut 40, 40 i alguna cosa, no arribarem als 2 minuts. En canvi, pues, a Montblanc serà 30 segons, perquè estaran en el bord de l'ombra i serà molt més curt. Per tant, de fet, aquesta és una zona privilegiada perquè és de les zones on se veurà més llarg.
6: Doctor, comentava ara que el cervell ens enganya, l'efecte de la Lluna, que la veiem més gran. El cervell ens enganya moltes més vegades?
0: Bueno, sens dubte, sí, sí. Aquestes són dues proves concretes del nostre enganyar-nos, i els nostres ulls per nosaltres són una font molt important d'informació, som primats, i com tots els primats posem molta importància en la informació visual, fins al punt de que quan vas a un tribunal i dius no, jo estava, jo ho vaig veure, i això ja és inqüestionable. I en canvi hi ha molts experiments en psicologia que es demostren que pots arribar a no veure moltes coses, i això ho saben molt els mags, no? Els periodistes, els que es dediquen a la màgia, que et fan davant teu bejugant quatre cartes, t'estan fent veure una mà i en l'altra estan fent una altra, i ho fan molt obvi, però tu no ho veus, perquè saben com centrar la teva atenció en un puesto i que el teu cervell pensi que ja ho ha vist tot, quan en realitat està veient només una part.
6: I al contrari, suposo que també, no? De coses que no veus i que realment veus, i al revés.
0: Sí, sí, sí, la informació subliminal, això en els laboratoris de psicologia ho fan els lingüistes sobretot, que t'ensenyen paraules davant d'una manera consecutiva i te van presentant, per exemple, una paraula, i has de dir quan la paraula que t'estan presentant és un animal, no? Un gos, gat, cadira, taula, ocell, i tu has de dir quan el més ràpid possible. I abans de cada paraula, ells t'estan ensenyant una altra per sota de la teva percepció conscient. L'ull el veu, però el cervell conscient no arriba a veure'l. I quan abans de la paraula acabar i t'han posat una paraula que no és un animal, trigues més. En canvi, si el cavall ve acompanyat abans d'un gos, respons més ràpid. El circuit dels animals ja estava preparat i tu no el veus.
6: Podem dir que és tot un misteri, no, el nostre cervell?
0: Bueno, és algo més a estudiar.
6: Hi ha un altre aspecte fascinant de l'eclipsi, i és que els humans sabem que està passant perquè ens ho han explicat, però a la natura, no? A les Terres de l'Ebre tenim una riquesa natural immensa, des del riu fins a la muntanya i el delta. Durant la totalitat, la temperatura baixa de cop, la llum canvia de color de manera molt estranya i es fa de nit. Com reaccionen els animals, tant els domèstics, les mascotes que tenim a casa davant, d'aquest engany del seu rellotge biològic?
0: Doncs efectivament, és una experiència que si la pots viure en natura és més interessant, una vegada més, perquè com que l'ombra ens arriba és una ombra molt sobtada i molt gran, això es refreda. No sé fins a quin punt en aquest cas que estarà, de fer la Terra molt gran, molt, molt calenta, perquè és a l'agost, al final del dia, a veure quin grau, quina sensació. Arribem a notar la baixada, però la baixada existeix. Això, al haver una baixada de temperatura sobtada, genera un corrent d'aire, i és com aquelles pel·lícules de por que quan ha de passar alguna cosa greu, no, s'aixeca una mica de corrent d'aire inexplicable, doncs això passa, i la natura se n'adona. Els ocells que habitualment canten a aquella hora deixen de cantar, els que no canten sí que canten, els animals que normalment en aquell moment estan, comencen a sortir a voltar, s'amaguen, i m'explicaven un cas, que aquí a Terres de l'Ebre és rellevant, de fet, d'una persona que va anar a veure un eclipse en una zona que hi havia a migdia, una zona que hi havia molts pantans, però com que és al migdia no hi ha mosquits, per tant no passa res. I van estar veient l'eclipse total del migdia, va durar, no sé, em va dir que havia durat 3 minuts en aquest cas, i en acabar-se l'eclipse se miren i estaven tots picats de mosquits, quan no era l'hora de sortir dels mosquits. Per tant, els mosquits se'n van adonar, s'ha fet de nit, és hora de sortir a treballar. Per tant, això és rellevant aquí, perquè l'eclipse és a última de la tarda, són les 8:30, això vol... No has d'estar, si vols arribar a les 8:30, no has d'estar a les 8:30, ja no marques, però no hi arribaràs. Hauràs d'estar com a mínim una hora abans, que és quan comença aquest eclipse parcial, que s'ha de veure les ulleres, amb precaució, etc. però has d'estar allà esperant una estona. I si t'hi has de desplaçar, que sigui alguna cosa més que no sigui caminar, que has d'anar en cotxe, probablement seria raonable que estiguis ja a la tarda allà on el vols veure. Això vol dir que has de preveure aigua, has de preveure barret, no? Has de probablement també alguna cosa de sopar, perquè costarà molt sortir d'allà on estàs veient l'eclipse, però també, si ho mires de Terres de l'Ebre, un bon protector pels mosquits.
6: Parlant de les mascotes, suposa que per a un gos o un gat domèstic, veure que els seus amos estan una mica alterats, que estan impacients, que tenen aquesta emoció, això també els influeix psicològicament als animals? Pateixen un cert estrès o ansietat?
0: Jo personalment no conec estudis al voltant, però probablement els podríem arribar a trobar, perquè si les persones són capaços de transmetre les nostres emocions, i això ho veiem en els camps de futbol, va ser un camp de futbol i hi ha una sincronia entre la gent que està, entre les persones que estan allà veient el futbol, se sincronitza la tassa cardíaca de la gent, la freqüència del cor, no? I també hi ha una sincronia emocional entre les persones en aquell moment que es transmeten, no? La sensació, hi ha un estudi aquí en el cas de futbol, per exemple, d'uns seguidors del Brasil que abans del partit pues, tenen uns balls, uns càntics, etc., molt emocionants per ells, no? Per preparar-se pel partit, i els fan un estudi en el que miren a veure la sincronització que tenen de posar freqüència cardíaca, de les emocions, i efectivament estan tots sincronitzats i tenen més una sensació emocional més forta abans del partit que durant molts moments del partit. Pot ser un gol transcendental sí que els canvia, però a banda d'això abans del partit fins i tot, perquè s'han sincronitzat. I en l'estudi van incloure, anaven en l'autobús, van incloure el conductor de l'autobús, i el conductor d'autobús, tot i no participar de la festa, estava exactament igual d'emocionat i d'activat que els altres, no? Per tant, ens transmetem, i si ho transmetem nosaltres entre els humans, entre nosaltres, les nostres mascotes, evidentment, també segur que ho noten.
6: I hem parlat dels animals, però parlem també de la natura, també afecta a les plantes un esdeveniment d'aquestes característiques?
0: No conec estudis sobre plantes, no crec que tinguin temps tampoc especialment d'adonar-se significativament, no tinc estudis sobre les plantes. Sobre animals sí que n'hi ha, però les plantes no.
6: Com a catedràtic de metodologia de la Universitat Rovira i Virgili, vostè es dedica a estudiar com s'investiga. Un esdeveniment com aquest, podem dir que tindrem un laboratori gegantí a la cel obert. Hi ha algun estudi a nivell universitari o científic que es vulgui aprofitar per estudiar aquest eclipse total?
0: A nivell català, no tinc la certesa, però sí que he sentit a parlar que estan preveient un estudi des de Barcelona per connectar persones, doncs, uns dispositius que permetin controlar la seva freqüència cardíaca i veure si efectivament persones que estan veient l'eclipse sincronitzen la seva freqüència cardíaca durant l'event, no? A veure si hi ha aquesta sintonia, que probablement és molt probable que sí que hi passi.
6: En definitiva, què podem aprendre de nosaltres mateixos en aquests dos minuts? Què és el que creu que ens quedarà com a impremta dintre del nostre cervell?
0: Bueno, si algo que ens quedarà serà aquest adonar-nos de que som molt petits davant de la natura, que ens hem d'ajuntar, que hem d'estar oberts a adquirir nous coneixements, nova informació, aquesta reestructuració. I, a més, hi ha uns estudis que defensen que aquest emocionar-se davant dels eclipses, davant de la natura, no és un fet casual, sinó que la mateixa selecció natural ens ha convidat a seleccionar individus que s'emocionen a la natura. I el raonament és que una persona que té aquesta sensibilitat d'emocionar-se davant la natura probablement té altres característiques personals que el fan un bon company de viatge, un bon company de vida, no? Persona més sensible, capacitat d'adaptar-se a noves situacions, a adquirir nous coneixements, un comportament més prosocial, menys egoista, etc. I, per tant, si aquestes són parelles que són desitjables, doncs ara que ens hem trobat com a parelles, és més fàcil que la nostra informació genètica passi de generació en generació.
6: En definitiva, podem dir que serà un dia especial, on a més, per cert, tindrem també la pluja d'estels dels Perseids, coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç, que tindrà el seu punt àlgid precisament la nit del dimecres 12 al dijous 13 d'agost. Una jornada recomanada per viure-la sol o acompanyat, no?
0: De fet, millor acompanyat, i en aquesta planificació una mica del dia, en el que és fàcil convèncer les persones de que s'organitzin per arribar d'una manera més o menys esgraonada, que es distribueixen durant el dia, etc. Però, clar, l'event al final passa a les 8:30 i no sé quants segons. I al minut 40, no sé què, tothom que està al voltant dona per acabada la jornada astronòmica, li posa una G al davant i comença la jornada gastronòmica, on hem quedat per sopar, no? Però, clar, tothom vol sortir del mateix lloc al mateix moment, i això sí que és molt difícil de gestionar, perquè ara ja no hi ha res escalonat aquí per anar marxant a poc a poc. Per tant,
6: ens crearà ansietat, no?
0: Això crea ansietat, sens dubte, perquè el Joan Anton Català està explicant el que ell va viure als Estats Units, que van fer 150 quilòmetres, van anar en cotxe per una autopista d'aquestes gegantines pel desert per observar-lo, devien trigar, no devien arribar a les 2 hores d'arribar, i la sortida s'hi va costar 10 hores. Per què tothom vol marxar a l'hora? Estaven, bueno, doncs estàs al desert, igual no et portaven aigua, vés a saber, etcètera, no? I a nosaltres ens podia passar una mica el mateix. Llavors, la recomanació seria, no penses només en aquell minut, sinó, doncs ja que estem aquí, portem el sopar, mirem d'allargar una mica la vetjada. Si és una zona organitzada, d'observació organitzada, ja veureu, doncs, que se fan, doncs, que sigui una mica de música, que n'hi hagi food truck, que n'hi hagi una mica de convidar la gent a quedar-se. I part de l'atractiu és allargar amb les llàgrimes de Sant Llorenç les Perseides, que aquesta nit serà la nit molt intensa, i que a més no hi ha lluna, perquè la lluna s'ha anat amb el sol. Per tant, serà una nit fosca, i inicialment és una nit que convida a veure les Perseides. I per veure les Perseides, si ja ho feu habitualment a l'agost, ja sabreu que el que cal és no estar assegut, perquè assegut té canses del coll, és més aviat una tombona. Convé una manta, és l'agost, i tot, no, que no fa fred, que és l'agost, convé una manta, perquè te posa la humitat per sobre, i l'ideal és tenir algú que vagi explicant, per exemple, posar les constel·lacions, no? Està l'Ossa Major, està l'Ossa Menor, està la Cassiopea, i en aquest anar mirant i anar buscant, com que està tothom mirant i buscant, és quan apareixen, mira una per aquí, mira una per allà, etc., és quan se fa entretingut. I preveure una organització d'aquesta mena, amb alguna associació d'astronomia d'aquí, de la zona que n'hi ha, pues, ho fa molt més interessant, i permet aquesta tornada més jornada i fer la jornada una mica més atractiva.
6: Estem parlant d'aquesta jornada de les emocions, i estem suposant que serà una jornada perfecta, però què passa si a núvols? Això també ens pot generar frustració, no?
0: Sens dubte.
6: En totes aquestes expectatives que tenim.
0: Sens dubte, i la història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser gens famosos, perquè si hi ha núvols, la baixada d'il·luminació es veu, també se percep, però el fet de no veure estels, que en aquest cas nosaltres haurem de veure amb molta claretat Venus estarà mirant cap al sol a l'esquerra una miqueta alt, com posant un pam, una cosa així, allà veuràs Venus, i ho veurem molt bé, perquè Venus és un estel que es veu amb molta claretat, suposo que aquestes nits l'esteu mirant juntament al costat de la Lluna, però el fet de no veure això, i és com si no, ja no has vist els estels, i per tant falta alguna cosa, no? ja no té la mateixa emoció, i això genera frustració. Una decisió possible equivocada és, doncs me canvio de lloc per no veure-lo en un altre lloc, no? Si al matí anuncien que aquesta tarda no n'hi haurà, o demà diuen demà, el dia 11 diuen demà, estarà tapat. Ah, doncs marxem a Castelló, anem a Terol, no sé què. El pitjor consell possible. Per què? Perquè hi haurà molt de moviment en les carreteres, s'espera molta gent, i això vol dir que el més probable és que te frustraràs de no poder arribar, i a més no veure-lo. Te frustraràs dos cops, no uns, no dos. És preferible afrontar-ho, i vull dir que la frustració només se pot superar afrontant-la, racionalitzant-la, molt bé, no l'hem pogut veure ara, aquest dia, però si tant ens ha picat la curiositat que el volem veure, doncs, bueno, doncs aprofitem aquell sopar, que hem dit que farem un sopar i que estarem junts, etc., per planificar on veurem el següent eclipse solar, que de fet serà l'any que ve, el 2027, 3 d'agost. Es veurà Espanya, si assumim que de Cádiz cap a baix aquella punteta és Espanya, perquè només se veu allà, com a eclipse total, i es veu al Mediterrani i al nord de Marroc, Egipte, etc., per allà també es veu, i en aquest cas serà un eclipse de 7 minuts, proper al màxim teòric. No planifica un Egipte, perquè per el que em diuen, des de ja fa un any està tot ple, Egipte, perquè clar, veure un eclipse de 7 minuts, les piràmides, etc.
6: Caçadors d'eclipses.
0: Caçadors d'eclipses, total. Però des del nord de Marroc segur que es veurà molt bé. I el concepte és aquest, que has dit tu, caçador d'eclipses, perquè no és col·leccionista d'eclipses, un col·leccionista surt de casa, agafa l'item que vol i torna cap a casa. I el caçador no sap mai si tornarà a la presa, no? I per tant som caçadors d'eclipses i és part de la seva gràcia.
6: Ja per acabar, doctor Lorenzo, com a expert en l'estudi del comportament científic, amb quina actitud ens recomana afrontar el dia 12 d'agost? Què hauríem d'intentar sentir o observar en el nostre propi comportament?
0: Bueno, jo el que recomanaria és anar-hi a observar-lo sense massa expectatives prèvies, per dir, i simplement sentir el nostre cos, a veure què sentim, deixar-nos emportar, deixar-nos una mica com a la Lídia Heredia, que probablement com a periodista segur que s'havia informat molt de tot el que veuria, etc., tots els tempos, i en canvi es va sorprendre, no? Pues deixa't sorprendre, simplement sigues natural.
6: Doncs ens quedem amb aquesta recomanació i amb ganes de viure en comunitat un dia que, sens dubte, recordarem durant molt de temps. Doctor Urbano Lorenzo, catedràtic de la URB, un milió de gràcies per acompanyar-nos avui a Antena Caro i per apropar-nos aquesta mirada tan interessant sobre el comportament humà i natural davant de l'eclipsi. Ha estat un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt.
6: I als nostres oients, recordar-los la recomanació final del doctor: observar, desconnectar de les pantalles i gaudir del moment. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Bon dia.
7: Antena Caro inicia el camí cap a l'eclipsi. Parlarem amb persones expertes en astronomia, oftalmologia, economia i psicologia per saber-ho tot de l'eclipsi solar total. Què és? Com observar-lo en seguretat? Què implicarà econòmicament per al territori? I quines emocions ens provocarà? El fenomen del segle a l'Ebre. 12 d'agost de 2026. 121 anys després, l'Ebre tornarà a tindre dos nits.
6: Aquestes entrevistes les podreu escoltar aquesta setmana a l'informatiu de la 1 del migdia i les 8 del vespre i veure-les també en vídeo al canal de YouTube d'Antena Caro i a la pàgina web antenacaro.cat.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
6: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
8: Molt bon dia. Els ruixats que vam tenir a bona part de Catalunya la tarda d'ahir dijous aquí a Terres de l'Ebre vam quedar una miqueta més al marge. Sí que és cert que a primeres hores de la tarda vam tenir un ruixat que va afectar sobretot el massís d'Esports i que ens va deixar 4 litres per metre quadrat. Però aquest divendres es presenta molt més tranquil, amb un matí molt més assolellat. Serà a partir de la tarda que tornarem a tenir la presència de molta més nuvolositat, però que afectarà sobretot a la part més occidental de la Terra Alta, del Baix Ebre i també del Montsià, sobretot concentrada al massís d'Esports, on aquí no descartem que pugui aparèixer algun ruixat que puntualment pugui descarregar amb intensitat. I tot plegat amb unes hores centrals del dia que es presenten una miqueta més càlides, i és que les temperatures voldran recuperar-se lleugerament. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
6: I ara el nostre informatiu. És temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per aquest cap de setmana.
9: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
10: No, una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía. Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
9: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
11: Por cierto, tu marido es un gilipollas y le voy a patear.
12: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo. concretamente en tu casa.
9: A La ventana abierta, la directora y dramaturga española Ana Graciani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris. Els populars cadells de la Patrulla Canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
13: Una aventura impossible per a la Patrulla Canina! Juntos podemos.
14: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
15: ¿Cuánto tiempo?
16: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
9: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
17: ¡Tiburón!
18: Todo va a salir bien.
19: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Prepara't perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tinet. Benvinguts a l'explosió del ritme.
1: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so Remember, l'essència màquina, el

produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Storm

0: in Baby Love, Sometimes.
1: Estàs escoltant Riff Stop.
0: I vinga, que ja sabeu que el ritme no para mai. Continuem amb este tema que en Circler 99, The Way. Disfruteu-la perquè és boníssima.

Deixem de costat per un moment, sols per un moment, les cantades i continuem amb una base del 1996 i vaiga base que van fer, Disconnections. Take that, Disconnections.

un temarraco.

take care of these

Com se diria en castellà, ojito, ojito i mucho ojito. Des de que la vaig sentir, l'he descobert que no falla mai a les meues sessions. Face Down, Club Hell Sextant Remix, de DJ Wussy.

estic segur que tu quan l'has escoltat has dit uaaah, te mato, Das Berlin Fight Du Heaven, DJ Isaac Remix, arriba!

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.
1: This ain't Texas.